0: que, clar, se vehiculen d'una manera molt freda, molt administrativa. Són protocols, llistes d'espera, i alhora, ja dic, la persona té la darrera paraula. És a dir, té el darrer poder de decisió.
1: És molt important el matís,
0: i això per mi és...
1: No obedece, sí. No obedece a un sistema dictatorial, com bien has recogido. Más bien lo dibujas como si fuera una decisión en última instancia, como no haber reaccionado a tiempo. Y señores, lo único que podemos poner encima de la mesa es este sistema. Hay que reaccionar y hay que parar un problema que tenemos, ¿no?
0: Sí, sí, exacte. Aquí és, a diferència d'altres grans referents, per exemple, de la distopia, com poden ser Orwell, 1984, sí, o Margaret Atwood, que presenten uns estats totalitaris, dictatorials. Aquí, allò que pot ser incomoda més el lector és que els personatges, els protagonistes, ni tan sols tenen aquest conhort o aquesta coartada moral de dir no és culpa meva, és el sistema que m'obliga a fer això, però aquest sistema no els obliga.
1: Ja.
0: Això també, a part, naturalment, se tradueix en una deshumanització, en certa manera, de ses persones, del capdavall, ja dic, no te deixa indiferent arribar a pensaments que també apareixen a sa novel·la, pensaments foscos, no? Pensaments que ningú voldria expressar en veu alta i que els personatges, per tant, només els pensen, que són aquests moments en què pots ser, fins i tot veus algú malalt i desitges que o veus un accident de trànsit i pots ser, dius, ai, tant de bo mori, perquè això implica que jo pujaré una posició a la llista d'espera i, per tant, la possible paternitat està més a prop. Aquests grisos morals que se deriven d'aquesta situació són esgarrifosos com per al lector, però molt estimulants com a autora, perquè em permet aprofundir en moltes això, fissures ètiques, aquestes ambigüitats. A mi m'ha agradat molt poder explorar-los.
1: Jo te quería preguntar precisament com has llevat tu ese dilema moral. No el dilema moral de la escritora a la hora de sentarse y volcar ese pensamiento, sino más bien la Laura que luego relee y que va corrigiendo y que va revisando. Eso tiene lo personal. ¿Qué dilema moral te ha supuesto? Te digo más, en un momento en el que, por cierto, en lo personal, pues inevitablemente ha tenido que influir también tu faceta de madre, tu embarazo.
0: Sí, sí, de fet, clar, jo vaig començar a escriure aquesta novel·la i a pensar-la estant embarassada. I jo recordo comentar això, per exemple, amb el meu home, dir-li, segurament no és el llibre que algú espera que escriguis quan estàs embarassada. Però també has fet, probablement, que el meu embaràs fos plàcid, fos sense complicacions, me permetia poder capbussar-me, poder endinsar-me dins aquest univers, aquestes dicotomies o aquests conflictes tan durs des d'un altre lloc. Jo sabia, això, jo sempre coment que, per exemple, Billy Wilder deia que ell només escrivia drama quan se sentia molt feliç, i quan estava deprimit feia comèdia, no? Per tant, jo crec que has d'estar a un lloc positiu per poder, durant unes hores en el dia, permetre't enfosquir-te, no? I embrutar-te amb aquest tipus d'històries.
1: Yeah.
0: I això, sí, hi havia moments que d'embarassada que me tocava sa panxa i deia, ai, Blai, és el meu fill, s'anem Blai, i deia, mare meva, sa mama, quines coses que pensa, no? Quines idees que té. Sí, sí.
1: Has mencionado al principio de la entrevista algunas palabras interesantes, algunas que, por cierto, tenemos muy escuchadas aquí en Mallorca, en Baleares. Has hablado de poner límites, la palabra plaza ha salido en muchas ocasiones, y yo quería saber qué tiene que ver Mallorca como tal, como escenario, como territorio, en tu historia. Porque es cierto que esa terminología no la usamos de manera tan drástica, pero sí que se habla de todo ello, en el caso del turismo, en el caso de un lugar, una tierra que ya no puede acoger la demanda habitacional que tiene. ¿Hasta qué punto te daba a ti la idea Mallorca como lugar y como tierra tuya?
0: A veure, jo crec que és evident que Mallorca és molt paradigmàtic, evidentment sense arribar a aquest extrem, però sí d'aquest tipus de dificultat o d'asfíxia que anem sentint les persones que l'habitàvem, no? I tu ara parlaves de l'habitatge, per exemple, però també quan parlam del col·lapse en ocasió de la sanitat pública o parlam de la qüestió de les pensions, no? És a dir, clar, són moltes qüestions que ens interpel·len i que formen part de la nostra conversa, però que a més, és a dir, això ho vivim a Mallorca, però crec que són qüestions, plantejaments extrapolables en molts altres territoris, és a dir, el tema de la superpoblació, de fet, fins i tot hi ha antecedents que no són tan, pot ser tan radicals com els de la novel·la, però tenim la política del fill únic, no?, que durant moltes dècades s'ha d'implementar, i que també cercava això, i també s'escrivava conseqüències molt macabres d'aquella política. Per tant, dius, clar, si de fet deu ser un dilema que més enllà de la nostra idiosincràsia i del nostre territori, deu connectar amb altres cultures, perquè precisament la premissa ha despertat aquest interès internacional, no? O sigui que en molts territoris se deuen trobar amb aquest dilema, de dir què feim, també què passarà amb el canvi climàtic, què passa si arriba un moment que hi ha territoris inevitables i per tant la gent se veu obligada a saturar encara més certs espais. Aquí com ho gestionem? Perquè afortunadament, per exemple, si ara parlam de l'Occident, de lo que nosaltres coneixem, el nostre petit redol, no hi ha una guerra que mati milions de persones, o no hi ha una epidèmia que també elimini de cop centenars de milers o milions de persones. Per tant, la gent viu, tenim una esperança de vida, anam sumant persones, que passaria si en un moment donat diguessis, mira, ja està, ja hem arribat en el límit. I és una hipòtesi, òbviament, molt indesitjable i que tant de bo no se dugui mai a terme, però és una hipòtesi que, de fet, me va sorprendre lo elemental d'aquesta reflexió, no? És a dir, és una cosa que vaig pensar, de fet, vaig haver d'anar a revisar si no s'havia fet això així de clar, així de bàsic, d'un per un, si no s'havia tractat abans literàriament o en cine, i perquè, clar, té un cert sentit macabre, però un cert sentit, no? Podria arribar a tenir una certa lògica perversa, és a dir, això és el límit i de, com tu deies, com una... Com a un concert, hi ha tantes entrades, una se buida i d'algú pot entrar. Si no, aquí som tots.
1: Exacto. Más que para encontrar respuestas a todo eso, Laura, una invitación a pensar. Una invitación a pensar, sí, en los sistemas que tenemos y en la vida que tenemos. Yo quería preguntarte además, que esto es importante, lo comentaba antes, el libro lo tenemos desde el miércoles en catalán, va a llegar el próximo miércoles la versión en castellano, vendrán muchos más idiomas. Y también, muy importante, se va a empezar un proyecto audiovisual a partir de tu idea.
0: Sí, sí, sí, eso
1: es... Esto, Laura, ¿cómo lo llevas cuando ni siquiera ha habido tiempo de testar, ¿no?, el éxito que pueda tener la obra escrita como tal, la novela?
0: Sí, a veure, això a mi me genera una mescla d'una banda de molta il·lusió, molt d'agraïment, però també aquest punt de vertigen, no?, perquè, clar, totes aquestes apostes internacionals s'han fet abans que sortís el llibre amb el seu idioma original, i s'han fet perquè, evidentment, jo tinc dues agents literàries meravelloses, molt entusiastes amb aquest llibre, que quan van, com tots els agents que van a les fires aquestes literàries de Londres, de Frankfurt, van anar a la de Londres, i allà duien el llibre i després duien tres capítols traduïts a l'anglès. I la premissa, sumant aquests tres capítols, i després, bé, les editorials varen cercar, se diuen els scouts, no?, aquestes figures que llegeixen en l'idioma original, i varen cercar els informes, varen, quan va sortir en castellà, varen tornar a llegir en castellà, i varen fer aquesta aposta, però, ja dic, damunt un material que encara no havia passat pel filtre del públic, sí, no?, perquè sí que és més habitual. De fet, les meves dues primeres novel·les se varen traduir a algun idioma, la primera, per exemple, castellà, italià i grec, però ja havia sortit, ja feia un any o dos que havia sortit, se sabia com funcionava.
1: És una aposta més sobre seguro, això, digamos.
0: Exacte. Això aquí és bastant insòlid, perquè és una aposta de muntes el producte s'obre com a tal al marge de la resposta del públic, no? I d'una banda, ja dic, me fa sentir molt afortunada i molt agraïda. També vull ser prudent, perquè clar, sé que genera una expectació, i ja dic, aquest punt de vertigen, perquè clar, això són dues cares d'una mateixa moneda, no? D'una banda, el fet que hi hagi aquesta idea de les traduccions farà que moltes persones s'hi acostin amb més curiositat o més interès encara, però després també, de sobte, per això de tenir una faixa que esmenta set traduccions i una adaptació, pot ser algú s'hi acosta dient, bé, anem a veure si n'hi ha per tant, no? O sigui que també això pot passar, i és com viure amb aquestes dues possibilitats, i per tant, al final intentar relativitzar aquestes qüestions de les expectatives, no?
1: Desde luego, porque trabajo, desde luego no te falta ahora, Laura, porque de momento lo que te toca es viajar, moverte mucho. Ya lo has presentado en tu pueblo, ¿no?, en Sa Pobla, pero todavía te queda la semana, sí, del llibre en català, te queda el FLEM, que con eso entiendo que, sí, es un trabajo con el que ya contabas, o sea que haces bien en relativizar.
0: Sí, no, i a més, després també faig de professora a cerca mitja jornada, perquè si no me podria muntar, i tinc el meu fill d'un any i mig. Crec que haver estat mare, de totes maneres, m'ajuda moltíssim a relativitzar. És a dir, d'alguna forma s'han reordenat molt les prioritats, i per tant, el nucli és molt clar, el centre és molt clar, i la resta, tot el que siguin aquest tipus de notícies, són extremadament ben rebudes i són fantàstiques, no les vull donar gens per fet, perquè... però jo també al final me passa una cosa, que és que és extraordinari això de les traduccions i de l'adaptació, però a mi, no me, i no ho dic perquè era bé, no me deixa de pareixer extraordinari també que s'ompli el teatre de la Pobla per venir a escoltar-me a xerrar d'un llibre, o que la gent el compri simplement en català, encara que sigui la papereria del poble. Això crec que no hem de donar mai per fet aquest privilegi, que algú pagui i inverteixi dos vés i temps en llegir una cosa que tu has pensat.
1: Pues recordamos El preu de néixer, nueva novela de Laura Ghost, a la que agradecemos enormemente este ratito de charla y le deseamos el mayor de los éxitos. Laura, un abrazo
0: moltíssima,
1: muy grande.
0: Un altre estarà molt forta per vosaltres.
2: A vivir, que son dos días Baleares.

0: Torna a les Havaneres al Port de Sóller. 14a trobada d'Havaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït, amb el passeig en barca, el rom cremat i les agrupacions musicals. Divendres 18 i dissabte 19 de setembre. Tren de Sóller disponible els dos dies a les 18:30 des de Palma i tornada amb bus. Venda d'entrades a l'estació del tren. A Palma, per 13 euros. Organitzat pel grup Trull, Ràdio Mallorca Cadena SER i Ajuntament de Sóller. Col·labora el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Balears.
1: Sí, hace calor, mucho calor, pero hay algo que ya empieza a sentirse en el ambiente. La cuenta atrás para la gran noche de la cursa San Murada Iberia Express Ser Runner. La noche refrescante del 26 de septiembre. Porque mientras este verano unos descansan, otros ya empiezan a prepararse para cruzar una meta inolvidable. Entrena, ilusiónate. Siente que ya queda menos. Más información e inscripciones en elitechip.net.
2: Colaboran Taco Bell, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universidad de Mallorca, Adema, Mercedes Autovidal, Cobra Reyes, Agromar, Palma Aquari, Illes Water, Ona Clinic y el Instituto Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.